Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: sé.
1: Portam la clau e com un la bubu.
2: La bubu.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a assenyar.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Nick Salvatore Marina.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: ICAT.
6: Swam. Swam.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el Deu Boy. Mister, pasa que soy Mister, busca un pijota, ni un hipster. Jugame en el Twitter y si no,

vacillant pel barri. Amb esta cara calendari, look de presidiari. Tornem a l'art, we're back, s'ha acabat la party. Canvi de govern, causes escenaris. Costa damunt, ben cabuts i en sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco soc ton pari, vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el pari, com està el pati? Corredor.

Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Però l'alarma segueix sonant. És impossible veure una pel·li amb tu. Si al minut 15 ja has aclucat els ulls.

0: de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres el punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Barrat, Roser López Espinosa i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
2: El Benfica, més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Sé que heu de sortir del llit. Heu de tenir en compte que, si ve a primera hora del matí, hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex Ros, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: de Maiol.
1: És fàcil, és fàcil.
0: Molt fàcil, el que passa que no t'ho hem posat en context.
1: Clar, jo estava pensant en
2: coses que han passat aquesta matinada, com el Líban i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
2: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual es refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.

0: desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no?
0: Era una brometa.
1: Sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles, de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Dani Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Dani va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
4: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com, de com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa, de la cafeïna.
1: Incentives, no?
4: Incentives, sí.
0: Quan, incentives.
4: Exacte, com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple...
0: Que posem la cafeïna, anuncis del cafè.
4: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira, abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
1: Sí.
4: De cafeïna, no?
0: És bastant probable, però a mi em treuen el cafè i deixo el programa,
4: fins
0: també t'ho dic,
4: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
4: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga.
4: Ja, però de cafè, que però, per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
4: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no
0: però
4: és el vital.
0: Però cafè sant, no?
4: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una de les poques
0: coses... Molt bé.
4: És una de les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
4: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals, per exemple.
1: Sí. O un matcha de sobte.
0: Per exemple,
1: no sé.
0: Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
4: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, de 12, a les 12 està prevista la visita del papa Montserrat i ho cobrirem tot en un programa especial, no només amb el Ricardo Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure,
4: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquesta...
4: Aquestes
0: de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
4: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres i, per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
2: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la, perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
2: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i, en lloc d'aturar-se, va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i, a més, van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
0: Que estrany.
2: En aquest moment, l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera després de sortir del pantà, i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara, perquè quan va tornar a saltar al pantà no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caiman. L'home borratxo s'enfronta al caiman i en surt amb ferides als braços.
0: No m'ho puc creure.
2: Tot i això...
0: Però un moment, va guanyar-li el dimi que... El caiman no se'l va fotre, eh?
2: No. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial,
0: eh? De pel·li americana.
2: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caiman que va haver de sortir del pantà, i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat, i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
0: El caimà.
2: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc, perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions de caimans als rius, als pantans, a les zones...
0: Uau, encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguin al pantà i s'acabin fotent els caimans.
2: Imagina't.
0: Hauria sigut un final èpic, també t'ho dic.
2: I espera't que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
0: M'encanta.
2: M'encanta.
0: Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
2: Espectacular.
0: És una pel·li, cada dia és un tràiler.
2: També sap que ha de fer una mica
0: aquí.
2: I ho escriu.
0: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
2: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
0: Aquí diuen para i pocs tenen el pebrot de fotre-li gas al cotxe i marxar.
2: O d'assaltar el pantà.
0: Un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
2: Pocs.
0: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Ah. Fins ara. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
5: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el Pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
0: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio. Per cert, també l'emissió conjunta per ICAT. A aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
5: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats, i és per això, doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica, i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera, doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin, i el dia següent, doncs, no hauran d'anar a treballar.
0: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
5: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius, molt més que els humans, i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
0: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
1: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
0: Sí, home, però en van sumar fort, no? Clar,
1: sí.
0: Són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen...
1: Però no ens ho diuen,
0: És que soc
1: volen
0: tan poc de gats, de veritat.
1: Volen que el món sigui seu, ja està.
0: Exacte. Diu els gats, la gent que
1: té gats. Ajudaré jo els humans, diuen.
0: No, ja. Quan he conegut gent que diuen, tinc gats, dic, buf.
1: Jo sóc de gats, eh?
0: Per això penso, buf.
1: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
0: També.
1: Hi ha una part.
0: Però els gats...
1: són el millor del món.
0: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Otserra per saltar del llit aquest matí. Otserra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als joves entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transport.
7: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. Y también 50% en el pase Interrail.
6: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023 cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
0: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
1: fort.
0: És que... com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau.
1: Doncs presenta... ahir. Batega.
0: Per favor. Es presenta...
1: presenta amb la bategadora.
0: Bueno, mare meva. Com es nota aquests de gats, filla?
1: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
0: perquè
1: presentadora...
0: perquè nota que no es com si fos un gat.
1: Un gatet. M'ha agradat, això. T'has sentit identificada.
0: Vinga, sí. va, bueno, a veure, va, parlem amb Patrícia Pardo.
1: De Patrícia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papa Lleó, juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
8: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
9: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
8: A punto, no, lloré muchas veces ayer. Sí.
0: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patrícia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
1: Què vols dir, un altar?
0: Van fer com un altar al camerino.
1: Ah, sí, eh? Van posar-hi.
0: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
1: Que fort, eh?
0: Suposo per començar a resar abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones...
1: No,
0: moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
1: tendència, hi ha molts comentaris últimament sobre aquests dos.
0: Sí. Amb aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Fit. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
1: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... al nou programa LOL, si te ríes pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines. Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura i Xavier Del Tell. Un any després, el relleu el va agafar
0: boníssim.
1: Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
0: Ara.
1: Jo, Georgina, com li
0: deies? Jo soy Georgina.
1: Jo soy Georgina, en 3 temporades. I que deixava...
0: Enganxadíssim, també t'ho dic.
1: Enganxadíssim al reality. O sigui, per què no n'hi ha una quarta? I deixava anar a perles com aquestes.
10: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
11: Pero a ver, ¿pasa, Georgina? Pero si estás a la vendida, ¿no? ¡Se hace un momento!
10: Y yo le iba a decir, pero chica.
1: Pero
10: esa chica es una dependida. Perdón, antes los vendía y hoy los compro.
1: Que clar.
0: Ai. És que diria tantes coses.
1: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
0: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
1: Però potser, i us imagineu que és una superpresentadora.
0: Jo de veritat.
1: Jo de moment no ho poso en dubte. Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
0: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta, la gran canes. Cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso. Anem a comprar un bolso, seguim, per favor. Vinga, va, anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
12: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
0: Vinga, també l'Ara, carinyo.
1: També viure en directe a l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
13: Ara mateix la porta continua...
14: Torta.
13: Ara l'alfombra no quadra.
14: Hem de moure tota la catifa vermella perquè no està alineada amb les escales.
0: No, la imatge que estem donant, no. De veritat,
15: És lamentable.
0: Això costarà molts anys, de reparar.
15: És lamentable.
14: Estem quedant molt malament.
0: Home, el món ens mira. No, ara, és que ara sí.
14: Ara sí.
0: I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
14: Tot mal.
1: Va ser boníssim, això.
0: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
1: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
16: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
0: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles mori als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina,
0: però,
1: no?
0: Però quina bestiesa.
1: I 17 premis, Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, si vaig saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir el... O sigui, és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, avui recordant, sens dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera astrològicament parlant. La Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental. Converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit. És un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
1: Que calma. I que pensem.
0: Que aquest, a l'equip del programa, sí, a vegades ens costa pensar. També
1: una mica impulsivets,
3: sí, som. Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres. Què farem a les 5 del matí si no ens permetem aquests registres?
1: Però està bé, està bé.
0: Sí.
1: Que passa que jo això de respirar tant... És que si penso m'agobio, saps?
3: Oi?
1: M'ha agradat aquesta frase.
3: No? Sí, no podem pensar en altres tres.
1: No, per tatuar.
3: Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny, algú li tocarà bofar espelmes, Lara?
1: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga, va.
1: Dimecres, felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, que també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti, i de Sevilla al món, avui 10 de juny, també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant.
1: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos? No. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó XIV a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
7: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó XIV a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
7: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir, amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
7: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església. Llestimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i et sabrà. És molt bonic com trobar-te amb els joves aquí.
7: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
7: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
7: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
7: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
7: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
7: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
7: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada
0: perquè
7: els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: No creure, jo vull ser astronauta.
7: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes...
7: Aquests astronautes d'Artemis
0: 3. Canta. I aquesta és la notícia, del dia per mi.
7: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
7: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta'm, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssim, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Can Elias, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral de Barcelona i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vella a Montjuïc i mira el futur el dia d'avui explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
15: A la premsa de Madrid el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I El Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
15: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, oh, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
15: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que titlla de crisi de país.
15: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
15: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
15: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula Els ateus estem passats de moda.
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
15: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important, com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui, on gira full? A veure... Digue'm. Qui no gira full? Ara, vale.
13: És
0: que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full? Dic que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per cuelga muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que s'hi preveuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o, per exemple, el Valle no se toca, ho recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels Veus? Per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, ho miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel de, i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa
0: Apa,
13: i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades lleials a tot Espanya. Explica el periòdico.
0: M'encanta. Compte si us enamoreu d'algun gironí o una gironina, Manresa, manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, eh? Entre Barcelona i Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Tot està, els preus estan enfiladíssims, vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó, i a tot això li sumem que el preu també passa factura, alerta als correfocs.
13: Sí, el Vall de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%. No és poca cosa. I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: Doncs Déu-n'hi-do, escolta, amb aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Anem a veure un correfoc. Pensem-hi dos cops.
0: Nosaltres hem de les lluminetes aquelles. Exacte. I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols. Com anem aquest matí, no només ells, també al litoral. Al prelitoral, els... A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que, com a molt, arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 6:45 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa. Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrenen Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas, a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador francès Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. D'això es pot veure fins al dia 14 de juny, per tant, realment, hi ha pocs dies per veure el Prona. Quatre dies, però, per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música.
0: Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta,
1: sí,
0: m'encanta, m'encanta.
1: Molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però pensat...
0: Que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I Una rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música.
0: I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el Festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la Sala 2, on es vol donar, doncs, la benvinguda, el tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Xico, Sof, Jada i Albert.
0: Pràcticament a 6:45 del matí, amb 2 minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
16: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S, en espanyol, no s'articula... a les llengües, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós, perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les llengües. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que, a més, hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen. Examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa, del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració, amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols, en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maior Roger, bon dia de nou.
18: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
18: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians. Per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el papa avui per diferents punts del nostre
18: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat.
0: Ah, no diguis!
18: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
18: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint xicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
18: Esmorzar contundent, he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: anar. Està bé.
18: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
18: I amb els xicharrones ja n'hi dic.
0: Exacte, de cop i volta, escolta, un esquitaret i t'hem de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Bomba.
0: Però jo mateix, deixar-ho blanc, allò t'hi dada,
18: Han de tenir diverses de túniques.
0: Entenc que sí.
18: Crec que no en té una única.
0: No, però... Deixar qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar rascant el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Si no te'n vas, et quedes amb la mada. Quantes túniques té el papa?
18: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: Vinga, a veure, què passa?
18: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions. A veure, quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions. 3 milions. La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt,
1: 8. 10.
0: 3, 8, 10. Vinga.
1: 10 és bona.
18: Avui, llunyet, li donaríem a Sara Elias, però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament, ens hi hem apropat molt més, Sara Elias.
18: Sí, exacte, tan a prop com estàs de comprar una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que ha tingut entre els 3 milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10, ens hi apropem més nosaltres.
18: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més a prop...
1: La Sara.
18: Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid, país. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
18: Correcte, nord-americans, 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc-clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol. Alerta, perquè la visita del papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero, o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'estat passant, també?
20: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
20: Sí, sí.
0: M'agrada presentar l'estat passant, sí.
20: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
20: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
0: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
20: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
23: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí, migdia de no.
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
27: Però ja pujarà, aquí. Ja pujarà.
0: Sí, pujarà, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
28: Bon dia.
0: Com
28: bon
0: estàs?
28: Dia. No sempre, eh?
0: Oh.
28: Tinc un amic que s'ha prendre una pastilla blava una vegada.
0: Ah?
28: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, que has de vigilar amb això. No hi ha cap riu.
28: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
0: sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la catedral de Barcelona per rebre el papa. Unes dones, aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
29: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
30: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, mira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Diuen, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el papa que no us separi l'home, per favor.

0: tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para los unos lo queremos para los demás. Y es un poquito lo que quiere decir ese Papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
1: La doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos. Bueno, seguirás tú si es cristiano, y que se va a respetar que sigue cristiano y que no sigue cristiano. Perquè ni que estàs, vull dir, que Maria Vaquerizo també t'ho dic, cada vegada que xerra puja el pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
2: Que sembla mentida.
1: Sí, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del Papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
3: ¿No te han invitado a ti a saludar al Papa? ¿Han invitado a muchas figuras así?
4: No, no, no me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump. Bueno, es que... Cualquiera que le plante cara a ese energúmeno es un tío fenomenal. Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
1: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del Papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
5: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
1: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
5: Home, totalment. Allò és casa meva.
1: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
5: Doncs mira, jo tinc una carnisseria. Una carnisseria al mercat de la plaça Cua de Mataró, que es diu Carnisseria de l'Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
5: Exactament.
1: Molt bé.
5: La meva mitja taronja.
1: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
5: No. Para siempre.
1: Molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
5: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
1: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
5: Doncs pues ens vam conèixer, jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
1: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
5: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final totes les coses passen quan passen, no saps.
2: Òscar,
5: d'on t've l'amor no ho saps mai.
2: Clar.
5: A vegades arriben, sí. Això m'acollia ja, ara és carnissera també, tot i que no era la seva feina original.
2: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
1: Home, en el seu cas, carnassa.
2: Carnassa.
5: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, I poca cosa més, i molt d'amor, i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè...
1: Ara.
5: Això vagi donant fruit.
1: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
5: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
1: Ara! Gràcies, Òscar.
5: De res, que tingueu molt bon dia.
1: Adéu, bon dia. Adéu. Tinc el cordomí per aquí...
6: Aquí mateix, bon dia.
1: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
6: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran què.
6: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
1: sí,
6: això.
1: Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
7: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
6: No, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
1: Ah,
6: que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh?
1: Ah.
6: Són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
1: Ja, tot arribarà,
6: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
1: Per què més en compte, Eloi?
6: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter a...
1: Atacat?
6: Sí.
2: Són agressives?
1: Clar. Territorials.

0: tant en compte. És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és sobretot marcar molta distància amb elles i especialment si hi ha vedells. I la clau també crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre. Però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca. Així que és una mostra d'això, que s'han en cou, sí. Sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància. La clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí... No us farem res.
1: Clar, que us vagin lorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, vam titular, tu.
0: Sí.
1: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Vian, Lara García, bon dia, estimada.
2: Adéu,
1: demà, gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
0: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant. I ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
1: Gràcies, Eloi. Tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
0: Igualment, adéu.
1: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
3: Bon dia, Canàlies.
1: T'han vestit mai una vaca, tu?
3: No, em fan por, eh?
1: Fan por, eh?
3: Jo no m'hi costo.
1: Respecte a les vaques, sí, sempre. Sí, sí. Ah, exacte, que vagi bé el programa.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 8. El pèsol.
1: No em puc creure això que ens està passant, eh? Que hi hagi gent que tingui aquest punt de psicosis. O sigui, m'esteu dient que hi ha un munt d'escriptors i alguns editors que han decidit no venir a la Vila del Llibre a la Rambla per les amenaces del lletre ferit. I que algun dels noms que ja tenien confirmats han declinat la seva participació després d'haver vist això de Folgueroles. La veritat és que no sé com ho podrem explicar als nostres clients, eh? Però si això és així, estem de pega. La fira és d'aquí a 3 setmanes i tots se'n poten en orles i demà passat el programa definitiu a la impremta. Això és un puto desastre, eh? Ja fa massa que dura. Perquè, hòstia, tot va començar a l'escala, eh? No sé què esperen els Mossos a detenir aquells fill de puta i que a sobre no para de fer amenaces. Tampoc no sé ben bé per què collons ho deu fer tot això. Si ara tampoc entrem en disquisicions sobre les raons que pugui tenir un psicòpata per fer el que fa, sobretot perquè no és feina nostra. El que passa és que ara mateix estem tenint cancel·lacions per culpa seva. I això sí que ens preocupa, hòstia. Intentem lligar el que puguem i tanquem aquest programa. No podem fer res. Hem d'intentar buscar algun substitut per a la gent que cau del programa. Què vol dir que el lletre ferit ha fet un altre comunicat? Un nou després del que va publicar Folgueroles? Sí, passa'm el link i així el llegeixo. Au, gràcies. I ja em manteniu informats del que decidiu, d'acord?
2: Sóc el lletre ferit i us faré una advertència. Tinc ganes de jugar i de dictar sentència. Fins ara, tres n'he matat. Tots tres omplien paperassa. Ara, en paper d'estrassa com a mortalla, atacaré els que publicaven les seves obres. Els mateixos que de les meves no en volen saber res. Editors, prepareu-vos. Perquè això és com el Senyor dels Anells. Jo tinc l'anell únic i, de moment, ja m'he carregat tres. Com els tres anells dels senyors Els. Ara vindran els set, que tenien els nans sota la terra, i vosaltres, editors cobdiciosos, que no valoreu el risc ni l'alta literatura, sou com ells, avars i ronyosos, i sempre esteu amagats sota la terra. Deixeu tota la feina als autors perquè siguin ells els qui promocionen les seves obres, mentre vosaltres us preocupeu més pels balanços de finals d'any que no pas per promoure l'afany de llegir i descobrir i innovar. Sou la mediocritat i, com a tal, us mereixeu la indignitat de la mort a qualsevol cantonada, digueu una fira o trobada, i que es preparin després els mortals. Ells seran com els nou anells fets per als humans, la més feble de les baules, i en el nostre cas seran periodistes culturals, influencers i altra gentussa que parla de llibres sense saber-ne les regles més elementals, que de crítica en aquest país gairebé no n'hi ha. Per a ells, els majors dels escarnis, així com per als autors mediàtics, tots estan avisats que el lletre ferit els té ben enfilats.
1: Collons, s'ha de reconèixer que el molt fit de setmana no va de bromes, i és clar. Amb els precedents dels tres morts anteriors, ningú es pot prendre la valenta aquestes amenaces. Estem ben posats, eh? S'ha de reconèixer. I també que deu tenir motius ben profuns per voler carregar-s'ho tot.
3: Me'n vaig a l'aigua, que fa molta calor. Vos que m'emporti la nena?
4: No, anem-hi tots, que una miqueta d'aigua sempre ens anirà bé. Tot i que estava gelada quan hem arribat. Potser ara ja s'haurà escalfat.
3: Si anem a la mitjana, segurament sí. que ara ja és migdia i fa una bona estona que el sol hi pica de ple. El que passa és que, com que a la nit la temperatura baixa, cosa que és d'agrair perquè es pot dormir bé, costa més que l'aigua s'escalfi, però vaja, a la platja està igual de freda o més. La setmana vinent, si voleu, anirem a casa a Colera i ja veureu que l'aigua està ben, ben, ben freda.
4: Sí, anem-hi, que ara fa dies que no veiem els teus pares.
3: D'acord, li direm a la mare que ens faci un arròs dels seus.
4: Ui, això sí que serà festa major. M'encanta com cuina la teva mare.
3: I això que ara està gran, però encara té aquell art especial. Per cert, he encarregat un parell de pollastres a l'Ast, perquè hem quedat que vindrà a l'Ares amb la dona a dinar i a ell li encanta això. També he demanat costelló i croquetes. Ja sé que sobrarà menjar, però ens en podem emportar les sobres per demà dinar amb una carmanyola. El que s'obri amb una mica d'arròs blanc serà un dinar perfecte.
4: I tant. Va, anem a l'aigua, que tampoc no ens podem encantar i tampoc no li pot tocar molt el sol a la nena.
3: Doncs vinga, anem-hi.
4: Per cert, tinc curiositat. Per què en dieu la platja dels morts de la platja dels morts?
3: Doncs hi ha teories distintes al respecte, la veritat. Hi ha qui diu que és perquè va haver-hi un gran temporal allà al segle XIX i varen arribar cossos de tripulants de diferents vaixells que es varen enfonsar i per això es diu així. Però la teoria que a mi m'agrada més és la que explica que durant molts anys era aquesta platja on desembarcava el vaixell amb els morts de Portbou.
4: Què vols dir?
3: Durant molts anys, Portbou va pertànyer a Colera i com que el poble no tenia cementiri, els enterraven aquí. El que passa és que el camí per les muntanyes en carro era del tot infernal i era molt més fàcil portar els cossos en vaixell fins aquí i els desembarcaven en aquesta platja. Per això en diuen la platja dels morts. A mi aquesta història m'agrada molt més. Pensar que hi havia una platja on arribaven aquests vaixells amb els morts i que fins i tot devia haver-hi una tripulació especialitzada. Imagina't quina feina més curiosa. Ser com el barquer Caron i en lloc de travessar la llacuna Estígia, anar travessant la badia de Portbou. Devia ser bonic i tot.
4: És una llegenda preciosa, gairebé tant com la platja. Me l'estimo molt, i més des de que sé que és un dels teus indrets preferits.
3: És un lloc màgic sempre, malgrat que l'aigua estigui gelada. Ja te la pots ben confitar, la de la piscina, en comparació.
4: Això sí, però aquí no hi ha tintoreres.
3: Allà tampoc. En tot cas, pot aparèixer alguna de despistada. I aquí hi ha taurons. Hi ha taurons gairebé sempre.
4: Taurons?
3: Alguns veïns i una bona colla de regidors, que no tenen cap més qualificatiu.
5: Disculpeu que no us hagi avisat abans, però al final l'Anna no podrà venir i ha decidit venir jo sol. Es veu que la seva germana no es trobava gaire bé i aprofitarà per cuidar-la i ajudar-la una mica.
4: No pateixis, només faltaria. Si es pot donar un cop de mà a la família, s'ha de fer.
5: I tant que sí. Però parleu-me de vosaltres. Com esteu? Com van les coses?
3: Doncs, mira, la nostra vida com a parella ha millorat ostensiblement des que la relació la coneix tot Catalunya i part de l'estranger. I això que quan el lletraferit ho va destapar, prou que procuràvem amagar-ho. Però des de llavors, com que ja n'hem pagat les conseqüències, endavant les atxes. Crec que no hem fet res mal fet, tans al contrari. Som dos adults que es duen bé i que s'estimen. I que varen aprofitar la coneixença a la feina per reafirmar la seva relació, que ara mateix passa per un moment fantàstic.
5: Bé, és que ha de ser així. Vosaltres encara mengeu pa de noces, encara que no us hàgiu casat.
4: Bé, d'això te'n volíem parlar.
5: De què?
3: Et volem convidar oficialment a fer de padrí de les nostres noces.
5: Això no pot ser. Si he estat jo qui us ha putejat i ha canviat tota la vostra vida laboral. I sóc jo qui us ha apartat del cas del lletraferit.
4: Doncs ni tan sols t'imagines el favor que ens has fet. Ara estem molt millor, perquè ens has tret tota aquesta pressió de sobre. És veritat que la vida a comissaria és una mica més avorrida, però tinc un bon horari, puc arribar a casa una hora raonable i a sobre estic aprenent un munt de coses. Avantatges de ser a la unitat de robatoris de patrimoni artístic en una comissaria com la nostra, que té un abast territorial tan gran.
5: I tu, Estanislau, com estàs?
3: Jo no estic tan encantat amb la nova destinació com l'Antònia, però m'hi acabaré acostumant, ja ho saps. A mi m'agradava la investigació criminal. I ara no em trobo gens malament a la unitat de desapareguts, però la feina és molt complicada. Mai hagués pensat que hi pogués haver tanta gent que es feia fonedissa.
5: La immensa majoria és gent que toca el dos de forma voluntària, que simplement vol desaparèixer i tornar a començar en un altre lloc del món, sigui pel que sigui. Però a nosaltres ens interessen les desaparicions que no són voluntàries. I això requereix molta paciència, molta mètode i molts policies. I tu ets un dels millors actius que tenim a la comissaria. Així que crec que aquí faràs molt bona feina, com ja vas fer-la en el seu moment, infiltrant-te en moviments d'extrema dreta i també a homicidis. Bé, però és clar, tot pot canviar en qüestió de segons.
6: Què vols dir?
5: Que si us interessa, podeu tornar al cas del lletraferit. Estem completament parats. I vosaltres dos sou qui l'heu investigat més temps i qui en sap més sobre el personatge. S'han fet altres equips. Hi ha hagut companys de Barcelona que han assumit la investigació, però en cap cas han aconseguit res. I des de dalt s'ha pensat que ara que el focus mediàtic sobre vosaltres està una mica apaivagat, podria ser un bon moment perquè tornéssiu al cas.
3: I tu què en penses?
5: Jo els he dit als comissaris que us ho proposaria, però que respectaria la vostra decisió. No us vaig poder defensar ni gens ni mica quan em van demanar el vostre cap i, per tant, no tinc cap dret a demanar-vos que torneu a la investigació d'aquest cas. Però a mi, tant com a amic d'una banda i com a cap de l'altra, m'agradaria que hi tornéssiu i que, a més, continuéssiu sent equip. Us he de donar una altra notícia en aquest sentit.
4: Quina?
5: En contra del meu parer, des de dalt es va demanar una investigació als companys d'afers interns sobre el vostre cas per dictaminar si hi havia hagut alguna deixadesa de les vostres funcions durant l'investigació.
3: No m'ho puc ni creure. Quina colla de fills de puta que ens governen, dit amb tot el respecte.
5: No pateixis, t'entenc perfectament i jo pensava exactament el mateix, però la jugada se'ls ha girat totalment en contra. L'informe dels companys d'afers interiors conclou que la vostra feina va ser impecable i que, a més, entrar en qüestions sobre la vida privada dels agents és quelcom que, en cap cas, haurien de fer els comandaments. També asseguren que va ser el lletraferit qui us va llançar als peus de l'opinió pública i que els comandaments no van estar a l'alçada de les circumstàncies a l'hora de protegir-vos. De fet, l'informe ha arribat als sindicats i han demanat al conseller que cessi la comissaria Vendrell per intromissió en els afers privats dels agents. A més, algú ha fet molt bé la seva feina i ha fet una llarga relació de parelles de policia sense conflictes en les seves investigacions. I a més, també ajuda que la vostra situació sigui exactament aquesta.
4: Què vols dir?
5: Que tu siguis la sergent i l'Estanis el caporal. No es pot veure com un abús de poder masclista en cap moment, que això també es mira molt avui en dia. Ja sabeu que a mi m'és exactament igual que feu amb la vostra vida privada i que us desitjo que sigueu molt feliços. Però avui en dia hi ha tantes variables en joc que val més tenir-ho tot plegat en compte. Què em dieu? Voleu tornar per seguir el lletraferit?
4: Jo no hi tinc inconvenient. He de reconèixer que ara, fins i tot, ja hi comença a haver-hi quelcom personal. Per molt que m'agradés molt anar visitant esglésies i poblets tot el sant dia.
3: Jo també tinc moltes ganes d'arreglar quatre coses amb aquest fill de puta.
5: Doncs no se'n parli més. Demà us incorporeu oficialment i podeu demanar tot el que us calgui. Tindreu dos agents més amb vosaltres i els mitjans que us faci falta. Ja sabem que anem a remolc, com sempre, i que haurem d'esperar el següent moviment per fer alguna cosa. De moment no hi ha cap altre esdeveniment literari fins a començaments de juliol a la Vila del Llibre de la Rambla. Jo crec, però és només una hipòtesi, que això del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles va ser una improvisació, que el que el lletraferit vol és actuar sempre a les Viles del Llibre. Però segurament havia creat un focus mediàtic i passava massa temps entre Cabrils i la Rambla. Si l'encerto, ens podem calçar, perquè hi ha Vila del Llibre a la Rambla al juliol, a Malgrat a l'agost, a Calafell i a Mollet a l'octubre i a Sitges al novembre.
3: Hi havia un temps que que els escriptors només sortien de casa per Sant Jordi i a la setmana del llibre en català, va, i prou. I ara fan més bolos que les estrelles del rock. Amb tanta fira amunt i avall, que si viles del llibre, que si festivals de novel·la negra, fires del llibre d'altres tipus, el Sant Jordi, la setmana... Però tu creus que el nostre home té fixació amb les viles?
5: És una hipòtesi que no està basada en cap evidència científica, ni molt menys, és clar. Però crec que són el seu escenari preferit.
4: I en què et bases?
5: En el tipus de festival que combina la cultura més elitista amb la més popular i que no es limita només a ser una fira del llibre, sinó que vol combinar-ho amb altres experiències al voltant de la literatura i la lectura. Fixa't en el tipus d'escriptors que ha escollit fins ara. Un autor important i amb molt de prestigi, però que en cap cas no és una figura central de la literatura catalana. Una escriptora de prestigi amb premis importants, però amb una literatura i trajectòria també molt important. I un poeta i estudiós de Verdaguer. És a dir, gent interessant que potser vol reivindicar d'alguna manera què és el que es fa en aquest tipus de festivals. No és gent que comença, però tampoc els autors més mediàtics, que també hi són, sinó una aposta ben interessant. No sé si això ens pot donar alguna pista o no, però he tingut temps per anar pensant i fer hipòtesi aquests dies que vosaltres no portàveu el cas. I si alguna cosa us pot servir, endavant.
3: No està mal pensat, però això ens ha fet només un perfil de les víctimes fins al moment. I potser pot intentar explicar per què prefereix aquesta mena de festivals i per què no ha pogut estar-se de posar-ne una entremig. Però no explica ni el tipus d'armes que fa servir, ni els mètodes, que varien molt de l'un a l'altre, ni tampoc què pretén aconseguir. És tot encara molt fosc.
5: Bé, hi ha una cosa que heu de saber. Avui ha fet un nou comunicat i anuncia que els morts que pretén fer són tants com en ells apareixen el Senyor dels Anells. Així que de moment ha matat tres escriptors que vindrien a ser els senyors elfs, però promet carregar-se 7 editors i 9 influencers, periodistes culturals i altres herbes semblants, els quals compara amb els humans de l'obra de Tolkien. I, és clar, ha estat publicat el comunicat i a la Vila del Llibre han començat a arribar cancel·lacions de participació, que ja se sap que en aquest gremi la nòmina de valents és incomptable.
4: No els podem culpar. Després de 3 morts jo també m'ho pensaria una mica. No tothom té ganes d'acabar enforquillat com un pollastre a l'as. Per cert, que aquest estava boníssim.
5: Em sap greu no haver-vos avisat que vindria sol. Ara veig que sobrarà molt menjar. Ja em sap greu.
3: No pateixi gens ni mica, que ja tenim solucionades les carmanyoles de demà amb les sobres. O sigui, que està tot controlat. El que no pot sobrar és el vi, que obert ja no val res. I l'Antònia no en pot beure gaire més, que donant el pit no és aconsellable. Així que acosta la copa.
5: Ep, que jo he de conduir, eh?
3: Tampoc no te n'aniràs ara mateix, no fotem. I a més, si et posen una multa, segur que trobes la manera que te la treguin. Que ja se sap que aquests Mossos són tots una colla de cabrons.
2: Els homes són tan previsibles que al final fan que els tòpics siguin odiosos. Però al final són tòpics perquè repeteixen una vegada i una altra. I els Mossos d'Esquadra no s'escapen a aquest punt de fatxenderia. Ans al contrari, els agrada vantar-se de tot el que saben, de tot el que fan, i fins i tot del que no saben i del que no fan. Així que, si en algun moment heu de dedicar-vos a la vida criminal, el millor que podeu fer és embolicar-vos amb un mosso d'aquests que els agrada garlar el llit després d'una bona jornada de sexe. I si pot ser de la comissaria que investiga els vostres delictes, molt millor. Així sabreu segur fins a quin punt van perduts a l'hora d'intentar esbrinar qui sou, per què mateu i com us poden atrapar. Es diu jugar amb avantatge. Però és que no ens queda més remei, sobretot si tenim un pla tan ambiciós com el meu, que és el de posar sobre la taula el debat a l'entorn de la literatura catalana, les seves servituds, les seves corrupcions, els seus vicis i també algunes de les seves virtuts. Posar el debat sobre la taula i fer que se'n parli, encara que sigui amb sang, i fer que els llibres es venguin, sobretot gràcies als cadàvers, que ja se sap que queda estètic passejar-se amb el llibre sota el braç del darrer màrtir. I no em digueu que no funciona, perquè ara he sabut que del darrer llibre del poeta que em vaig carregar ja n'han fet la segona edició. Ves per on, quin èxit! Un llibre de poesia que triomfa. Només és a l'abast dels morts, dels poetes del poble, com Joan Margarit, o Miquel Martí i Pol, o de les vedets provocadores de la pseudoesquerra espanyola, que es dediquen a insultar el mort i el qui el vetlla a la televisió pública catalana, que cada vegada és més espanyola. Tot sigui dit. I que ens acabarà portant a tots el col·lapse amb tant de Ricard Ostrell, que mira, servidora, no el pot suportar. Com tampoc que la immensa majoria de programes d'entrevistes i tertúlies es nodreixin de fatxes i d'espanyols. Ai, crec que quan acabi la meva ronda d'assassinats literaris començaré amb els polítics. I llavors sí que podrem cantar això de que tremoli l'enemic. Ai, vaig parant que quan m'embalo parlant sola davant del mirall no hi ha qui em pari. Però esclar, he d'assajar el meu nou comunicat. Vull que quedin tots de pasta de moniato quan vegin que van tan equivocats i que en lloc d'estar buscant un home haurien d'estar-se preocupant de buscar una dona feta i refeta. Ja us ho dic, que no en tenen ni puta idea. També és cert que sóc molt bona amb les meves disfresses, que sóc prou alta, com perquè en tinguin dubtes. Encara no hi ha moltes dones que facin més d'un metro 80 i que, a més, facin boxa i tinguin un cossarro esculpit al gimnàs com el meu, que és on vaig engalipar el meu mosso d'esquadra, un membre dels antiavalots de Figueres, que he de reconèixer que a més d'explicar-me tot de confidències de la comissaria, ai, folla com els àngels. No sé com s'ho prendrà el dia que sàpiga tot i vegi com l'he estat utilitzant. No s'ho podrà ni creure. Pobre imbècil. De fet, em sembla que me'l carregaré just abans que comenci la vila de la Rambla. Quan m'hagi fet el darrer servei. De moment ja m'ha explicat que l'inspector Serra ha convençut el parell d'enamorats perquè tornin a la feina i es posin a buscar-me. Perfecte, m'agraden els reptes i, tenint un bon enemic, m'ho passaré molt millor. Sherlock no seria res sense Moriarty. De moment, que continuïn buscant un home, que jo d'aquí a 15 dies pelaré el meu primer editor. I riurem una bona estona. El que no sé és quan explicaré a tothom que no han de buscar el lletra ferit, sinó la lletra ferida. Això encara ho he de pensar.
5: He de reconèixer que em fa molt de goig que sigueu aquí una altra vegada. Així que som-hi i bona feina.
3: Potser ens caldria saber tot el que s'ha investigat des que nosaltres ho vam deixar. També hauríem de trobar un moment per fer el traspàs als companys del que estàvem fent fins ara a les noves destinacions.
5: Sí, primer us poso jo al dia i després vosaltres despatxeu amb qui us calgui. i us poseu de ple una altra vegada amb el lletraferit.
4: Perfecte. Espereu un segon que faré una trucada. Hi ha un mossèn de Pont de Molins que té sospita sobre el robatori d'un calze de plata en una parròquia propera. Hi havia quedat amb ell. Ara li diré que hi anirà algú altre, que ja el tornarem a citar, que hi ha una urgència. Em sap greu que el pobre home s'estigui esperant per a no res.
3: No pateixis. Temps lliure deu ser el que tenen els mossens, si no és cap de setmana, que se'ls gira una mica de feina.
4: No te'n fotis. Encara que falten tantes vocacions, van de bòlit els pobres, que tenen més parròquies que mai per cobrir i no saben ben bé com ho han de fer tot plegat.
3: Ui, ves que no es trenquin cap os i tinguin agulletes de tant blincar a l'esquena.
4: Sempre els has tingut mania, pobres. En altres temps t'haurien dit que ets un menys de capellans.
3: Jo sé escollir els meus bàndols. I a l'hora de triar prefereixo anar amb els menys de capellans que no amb el Roser Galtàs. Deu ser una qüestió de classe social, això.
5: Au, va, va. Deixeu-vos de filosofades i anem per feita. Truca qui calgui i som-hi.
4: Mossèn Roman, que ha sortit un imprevist. Ja el trucaré o truquim quan senti el missatge. Soc la sergent Siquier. Que tingui un bon dia. Ara sí, ja estic per vosaltres.
5: El resum ràpid és aquest. No tenim una puta merda i no sabem per on girar-nos. Vam interrogar la professora que tenia el pis llogat a Folgueroles i l'única cosa que en vam poder treure és que un dia, en una festa a Vic amb col·legues de la universitat, va beure més del compte i va perdre les claus de casa. Però no li va donar més importància. Va parlar amb la propietària i van fer una còpia nova i llestos. És cert que van estar valorant la possibilitat de fer un pany nou per seguretat, però van arribar a la conclusió que no calia, que unes claus perdudes a Vic, sense cap identificació, era impossible que ningú les fes servir a Folgueroles. Això fa pensar que el nostre home sap planificar molt bé les coses que fa i que no actua per impuls. Ho volia fer semblar, potser, en els primers assassinats. Però el de Folgueroles estava pensat al mil·límetre i amb molta antelació.
4: I també ha de ser prou discret com per no aixecar cap mena de sospita. Devia ser al mateix lloc el dia de la festa i devia tenir prou facilitat com per accedir a l'abric de la professora i agafar les claus.
5: Bé, això no va ser gaire difícil. Ella mateixa explica que eren en un bar de Vic i que havien deixat tots els abrics en una taula, o sigui que qualsevol que fos allà hauria pogut agafar les claus sense problema. Ja ho veieu, la gent continua sent molt confiada. Ja podem anar fent campanyes que fan el cal rota. Així que, d'una banda, tenim això, o sigui, res. I de l'altra, els de la policia científica han aconseguit trobar una empremta de sabata en la pols del pis de Folgueroles. Hi ha una sorpresa.
3: Quina sorpresa?
5: Estan convençuts que es tracta d'unes sabatilles esportives del número 42.
4: Molt petites, no? No estan segurs?
5: Sense cap mena de dubte. I han aconseguit treure'n el motlle. Són un model Adidas de fa uns 3 anys, unes bambes de córrer que en el seu moment es van vendre com a model unisex.
3: Això vol dir que o bé el nostre assassí té el peu molt petit per ser un home de més de 1,80 m, o bé no fa més d'un 1,80 m i els enregistraments de vídeo de Cabrils no són gens fiables, ni tampoc ho són els informes del forense, o bé, l'estem cagant de dalt a baix i no hem de buscar un home sinó una dona. I el lletraferit no és un home, sinó que és una dona.
5: A l'hora del tano.
4: Doncs jo ja m'hi jugo un pèsol que aquí el caporal acaba de trobar la mare dels ous.
6: Heu escoltat M'hi jugo un pèsol, capítol 8 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas amb muntatge sonor d'Àlex Sariol. Amb les veus d'Enric Bono, Magda Bosch, Abel Font, Cris Cantal i Enric Frigola. I al capítol següent, els investigadors comencen a posar paranys per desemmascarar i atrapar el lletraferit. Per primer cop, els agents comencen a veure que poden guanyar la partida. Serà el capítol 9 de Mar Negra, Parar paranys.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va d'exercici físic. Si parlem de creativitat, hem de parlar d'exercici físic. L'exercici físic no només és fonamental per mantenir-nos en forma i saludables, sinó que també té un impacte significatiu a la nostra creativitat. Incorporar activitat física a la nostra rutina diària ens proporciona múltiples beneficis i es reflecteixen tant a la nostra vida personal com professional. Mira, l'exercici físic augmenta el flux sanguini al cervell, cosa que incrementa el subministrament d'oxigen i nutrients essencials. També allibera endorfines, les hormones de la felicitat, que ajuden a reduir l'estrès i a millorar l'estat d'ànim. També fa que la teva ment, en aquest moment, no pensi en res més. Ets conscient del moment present i millora la concentració, l'atenció i la disciplina i augmenta el nivell d'energia. Ja ho veus, l'exercici físic té un impacte molt gran a la nostra creativitat. Des de millorar la funció cerebral i reduir l'estrès fins a augmentar la concentració i l'energia. Els beneficis són nombrosos i variats. T'animo a incorporar l'activitat física a la teva rutina diària. No només t'ajudarà a mantenir-te en forma, sinó que també permetrà ser més creatiu i productiu a la teva vida professional. Així que, fora mandra i posa'n les piles. Caminar, anar al gimnàs, ho pots fer des de casa, pots ballar, el que tu vulguis. Però fer exercici activa la teva creativitat i productivitat.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, el nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les sèquies i per fer-ho ens acompanyaran en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del blog divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. En Ricard Ramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i en Joan Brunat, periodista i fill de pares moliners.
1: Sèquia o síquia, de l'àrab sequia, irrigació. Una sèquia o síquia és un conducte llarg i estret que té la funció de recollir l'aigua dels llocs de captació, com rius, torrents, pous, basses o assuts, i la distribueix fins a les poblacions o camps de conreu. Reben els noms de procedència llatina, canal o rec, als territoris de menor arabització, com ara la Catalunya Nord. Les sèquies de rec formen xarxes complexes, de manera que sempre hi ha una sèquia mare o major, que és la que pren directament l'aigua del seu lloc d'origen. Les sèquies filles, també anomenades filloles o ramals, són de caràcter secundari perquè el cabal procedeix de la sèquia principal. Les aigües superficials i subterrànies eren conduïdes per recs cap als camps. Els recs transcorrien paral·lels al riu i amb un pendent menor. D'aquesta manera, l'aigua es podia conduir cap als camps i la que sobrava era retornada al riu, aigües avall.
2: Ramon de Pedra.
3: Ramon de Pedra.
2: Ramon de Pedra.
3: Ramon de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La distribució de l'aigua ha estat un punt importantíssim per a la pagesia i font de conflictes. La construcció de sèquies i el seu control no han estat exempts de moments de discòrdia. Avui parlarem d'aquestes construccions tot passejant amb els nostres convidats, recordant la història, descobrint les seves característiques i amb quines altres construccions van associades.
1: El rec és una excavació o cavitat llarga i estreta, sovint revestida de pedra o rajols, que serveix per conduir l'aigua del riu o torrent per moure molins. El rec transporta l'aigua de la resclosa a la bassa, que és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar.
2: Ramon de Pedra.
0: Iniciem aquest recorregut a la Riera de Gaià amb en Joan Brunat, que recorda el passat de les sèquies. Sèquies, com molt bé comenta pel que fa a com es diu en aquesta zona. Del passat a l'actualitat, entre la pèrdua i la conservació, dels pactes i de com s'aprofita l'aigua.
4: Aquí a la vora tenim un vial que fa uns quants anys es va construir, que passa pel darrere de les cases, diríem, de ponent de la Riera de Gaià, i es diu el vial de la sèquia. Es diu el vial de la sèquia perquè per aquí hi passava aquesta síquia que diuen a la riera, la diem, i era una sèquia oberta
5: de carreu.
4: De terra, era de terra, doncs tenia la dificultat de que les rates feien forats i hi havia fuites d'aigua i tot això. Llavors, amb la construcció de l'embassament del Catllà, per part de Repsol actualment, l'any 75, doncs es va estroncar el curs, diríem, fluvial en aquests 11 quilòmetres que separen la presa del Gaià al Catllà fins a arribar a la desembocadura de Tamarí. En compensació a tot això i pel millor aprofitament de les aigües, Repsol, de comú acord amb la comunitat de regants de la Riera de Gaià, va fer un revestiment d'aquesta síquia amb obra cimentada, i llavors l'aigua flueix amb molt més rapidesa, hi ha menys fuites, no hi ha tanta evaporació, i l'aprofitament avui dia de l'aigua que surt, la concessió que s'ha respectat per les comunitats de regants del Gaià, aigües avall de la presa de Repsol, doncs l'aprofitament és, diríem, gota a gota, la que surt des de l'embassament arriba a les seves hortes del regatge, no? Per tant, molta està canalitzada la séquia des de l'embassament del Catllà, i després les conduccions secundàries, que la ramificació que va a les hortes, la seva està tot entubat i es rega amb vàlvules que aflora l'aigua. I també s'ha de dir que ha canviat molt els sistemes de regadiu, perquè abans era, es regava per inundació, i ara s'està, ja de temps ençà, doncs es rega amb el gota a gota, amb mangueres de goma. Per tant, no es necessita tanta aigua com abans, com quan es feia amb inundació.
0: Continuem amb en Joan Boronat parlant d'una de les séquies amb més rellevància de la zona, on s'ubica actualment, com ja comentava, el vial de la Síquia. Ho fem des del Molí del Mig, recordant, com a bon fill de moliners, com les séquies abastien d'aigua els molins i la importància que van tenir en l'economia.
4: Efectivament, aquí en diuen la Síquia, com bé has dit. Doncs llavors era conduir les aigües aquestes, que al llarg d'aquests 4 quilòmetres tenia una sèrie de fibles de sortides de la séquia principal per poder abastir les hortes de l'aigua pel regatge, no? I quan es ponia el sol, que això era jo l'encarregat de fer-ho, anava tapant totes aquestes fibles per reconduir tot el cabal que baixava per la síquia fins perquè arribés a la bassa del nostre molí, i durant la nit poder fer funcionar les moles, perquè hi havia, actualment encara hi són, 4 jocs de moles al molí de la Torre, i llavors es treballava nit i dia, nit i dia. I aquest és el motiu, doncs, pel qual aquesta síquia ha tingut sempre històricament una importància cabdal, tant per la indústria com pel regadiu de les hortes.
0: Com hem escoltat, són molts els destins de la canalització de l'aigua. Aquí n'enumerem uns quants.
1: A la guia del Gaià de l'editorial Piolet també se'ns explica que l'aigua de la séquia o rec principal també pot ser conduïda cap a altres recs secundaris a través del partidor, que és un dispositiu o artefacte que permet la subdivisió d'una séquia en diversos braçals o canals. L'aigua també es pot conduir cap a una bassa, que és un dipòsit artificial fet de parets de pedra o de ciment per contenir aigua procedent d'un riu, d'una síquia, una sínia o un pou, i que es destina normalment a regar. També pot portar l'aigua cap a un safareig per rentar la roba. A la part del safareig, destinada a rentar, hi ha la batedora, que és una superfície inclinada de la paret per picar i rentar la roba.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Les paradores eren element de discòrdia, i fruit d'aquestes trifulgues, en Joan Boronat ens explica una divertida anècdota.
4: Sí, hi havia unes paradores que en diuen, no? I doncs aquestes paradores es tancaven i es reconduïa l'aigua. Fruit de les lluites entre pagesos i moliners, com això ho recull el llibre del Ricard Ramon, doncs sempre hi havia trifulgues, litigis, plets, cadascú defensant els seus drets, diguem-ho així, per dir-ho d'una manera políticament correcta, no? Perquè el que estava escrit és el que no es complia. Llavors es va donar una anècdota que la puc explicar jo. A l'hivern, doncs, bueno, quan són les 5 i 10 minuts de la tarda, aquí ara on estem situats, doncs el sol es pon. Jo agafava la bicicleta i, cosa d'un quilòmetre i escaig, anava per les hortes a tapar un dels punts claus perquè l'aigua anés per la síquia, aigües avall cap al molí. Hi havia una posta, una paradora, una comporta manual de ferro que anava amb un encaix d'uns carreus de pedra, i doncs ja està. Però aquesta paradora manual de ferro que pesava un mort, un dia va desaparèixer. La van amagar, algun pagès i va estar desapareguda més de 2 anys. Jo havia de tapar el lloc que li corresponia a l'aparadora amb unes pedres, amb brossa, amb canyes, i un dia, doncs, tot i ser l'hivern, allí agafant-me aquestes canyes que hi ha, que diu que són una espècie invasora, vaig caure dins la síquia, tot rabejat amb la bicicleta cap a casa, no? Bé, la comunitat de regants va modernitzar una mica i els moliners també, perquè participàvem econòmicament en totes aquestes millores, doncs van modernitzar el sistema de les paradores i van col·locar una paradora d'aquestes de cargol, que rodant doncs baixava amb la rosca tot. Doncs el dia que es va inaugurar aquesta paradora tan moderna, va aparèixer sota un ballaner aquella paradora desapareguda feia 2 anys i pico. És a dir que d'anècdotes n'hi ha bastants.
0: En Lluís Virgili ens fa un petit resum històric de les concessions que regulaven la distribució de l'aigua.
3: A la nou, a diferència de la riera, el regatge ve d'aigües de brolladors naturals, no? Històricament, actualment tot això ja s'ha acabat, no? Que passa que hi ha antecedents, que hi ha de 1750 concessions, no? Aleshores, doncs, ja s'han format un nucli original de regants, 1750, després la comunitat de regants, 1916, que junt amb Vila-rodona són les més antigues d'aquí a la conca del Gaià, un altre l'any 77, i actualment doncs està desaparegut. Rega, doncs, mercès una concessió a l'Ajuntament, no? Però els cabals que sortien dels brollers naturals de la Fontanilla estan estroncats des dels anys 80.
0: Concessions que no han estat lliures de litigi.
3: Bàsicament, la problemàtica és la mateixa, sigui de brolladors naturals, sigui de rec de riu, no? Són litigis. Primer, ja al segle XVIII, n'hi ha uns, doncs, entre diferents estaments de regants, no? Que uns agafen una concessió reial. Després, 1916, doncs és perquè els primitius regants, bueno, hi havien tots ja estaven morts, hi havia els seus successors, doncs aquests havien anat relaxant les normes, no? I també tenien que fer, doncs, els arreglaments de les sèquies, perquè això estava al mig del torrent, no? Etcètera, i es tenen que tornar a organitzar un altre cop. I ho tornen a fer en 1916, després ve ja el període de Guerra Civil, l'any 36 ja puja l'aigua, és que no hi ha un torrent ni el poble està dalt del turó, puja l'aigua allà dalt del poble, hi ha més demandes, es van estroncant els cabals, i al final els anys 80 són anys de sobreexplotació dels aqüífers en plan brutal, no?, en moltes concessions, i arriba doncs l'estroncament final de tots aquests cabals, no? I ja dic, s'acaba aquestes comunitats de forma trista. Bé, actualment l'aigua del poble doncs ve d'un pou que està en una altra situació, però el que era original, el torrent, les Fontanilles, que des de sempre havia estat els brolladors naturals, doncs això s'acaba als anys 80.
2: Ramó de Pedra.
0: Una lluita per l'aigua que actualment continua ben viva, com molt bé diu en Ricard Ramon.
5: Continuarem parlant de la lluita per l'aigua, que és el que porto parlant des de fa 5 o 6 anys, cada estiu, i és un tema que dona molt de sí, Dona molt de sí. Fins ara parlàvem de la lluita per l'aigua del Gaià, i ja fa temps que parlant amb gent d'aquí al poble i comentant, doncs, ens n'hem adonat de la importància de la lluita per l'aigua subterrània, no? I és un tema que fins ara no havíem abordat i que va lligat a tot un patrimoni que convé recuperar.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Continuem passejant, però ara ho fem a Santa Coloma de Queralt, amb en Galo, l'historiador local.
6: Una séquia que, bueno, ja està documentada al segle XIII també, vull dir que és tota de pedra treballada, amb un marge que hi ha, vull dir, ara el veurem, és extraordinari. Moltes eren, doncs, de terra, o sigui, més avall. Estem veient, mira, tota la séquia, tot aquell marge que es veu fins al capdavall, tot allò hi ha la séquia de pedra picada. a partir d'allí ja és de terra.
7: Sí, són carreus de pedra seca, però és extraordinari, es troba documentada al segle XIII, això ja. I era pel rec, per regar els horts, l'hort, això en diuen els regarons, per regar la horta i pels molins fariners. Ara veurem, sigui el primer molí que trobarem aquí a mà esquerra del riu, és el molí nou.
0: Escoltem les característiques de les construccions i els seus usos.
1: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per Editorial Piolet, s'hi explica que l'aigua als recs o síquies passa pel caixer, que és cadascuna de les parets laterals del rec, sovint fetes amb pedres o rajols lligats amb morter de calç i arena. Quan es volia salvar una depressió del terreny, es construïa un aqueducte, que és una estructura de pedra, d'obra o fusta, a manera de pont, per la conducció d'aigües a través d'un canal. També es podia construir un sifó, és a dir, un conducte o túnel en forma d'U invertida que, formant part generalment d'una conducció forçada, permet de salvar un riu o un canal. L'aigua pot circular en rec obert o en mina, que és una galeria subterrània per conduir l'aigua. A les galteres del rec hi ha la fibla o forat, que és una obertura per desviar l'aigua i encaminar-la cap a un o més perceptors del regadiu. La fibla o forat es tapa amb el boló, que és un tap de l'ullal d'una fibla fet amb un tros de tronc d'un parell de pams, arrodonit perquè tapi just i es col·loca horitzontalment.
0: Recorregut de les séquies que ens explica en Galo, que tampoc estava lliures de plets, passa pels molins i els pous de neu.
6: I d'aquí ja sortien tot unes séquies que servien per l'horta i pel molí fariners. Sempre hi havia hagut disputes, sempre hi havia el Vivales que prenia l'aigua de l'altre, tenien estipulat un reglament, però tot això se'n feia un ús d'allò incontrolat. Hi ha molts plets per darrere el tema de l'aigua i bueno, a partir d'aquí es van trobant, hi ha una resclosa, si us sembla podem veure-la. Aquesta resclosa desviava l'aigua cap a l'esquerra del riu, anava amb un segon molí, un primer del riu, que és el molí nou. Em diuen el molí nou i el segle XIII ja estava documentat. Llavors creua l'aigua de la Molta per un aqueducte i traspassa tota l'aigua a la dreta del riu. A pocs metres s'hi troba el molí de la Torre, continua la séquia, inclús el molí de la Torre, que fins ara no m'ho pensava jo, però doncs se tornava a reaprofitar molt més avall la mateixa aigua que molia amb aquesta séquia i feia cap, bueno, passant pel davant del pou de gel, també tenim una poua de neu, seria amb l'argot de l'ofici, era una poua de neu, recollia la neu a l'hivern i amb capes de boll o de palla es feien capes perquè no quedés tot enganxat de la neu. El pou acaba en forma cònica, no hi ha cap desaigua en aquest cas, i es cobria amb rames de pi, i per si es desglaçava una mica la neu, feia cap l'aigua en aquest lloc que quedava incomunicada.
0: La recuperació de les séquies pot ser un element integrador. Ens ho explica l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
8: Sí, mira, això va passar just arran del cabal ambiental del riu l'any 2000.

0: i l'utilitzaven doncs les hortes de baix. Doncs tota aquesta séquia existia i el que vam fer va ser recuperar-la, però no per passar-hi aigua, sinó per passar-hi les persones. Llavors es dona el cas de que és una síquia per caminar-hi. Realment és un espai en el qual veus la feinada que van fer els pagesos en aquella època, perquè tot allò ho feien a mà, i és tota la trinxera per on podem passar a dia d'avui. I com bé dius tu, la vam senyalitzar. I després, arran de tot això, quan Tarragona va dissenyar l'Anella Verda, un dels camins que, bueno, que estan ja integrats dintre l'Anella Verda han sigut els d'aquests de l'itinerari de la síquia. Per tant, també com a entitat contents de que la nostra tasca no només serveixi en aquest moment puntual doncs, per treure un camí que passava per la llera i posar-lo al costat, sinó que també ha servit com a element integrador en el que és l'Anella Verda de Tarragona, que té com dos potes principals, el Francolí i el Gaià. Per tant, està xulo el que et deia abans, que com a societat civil puguem participar activament en qüestions tan interessants com són els camins i la mobilitat de les persones.
1: Remor de pedra.
2: Un capítol més on l'aigua mostra la seva transcendència i la seva vàlua. Disputes per posseir-la, anècdotes, passejar per trams del seu recorregut i entendre la importància de les séquies per a la vida social i econòmica han estat els continguts que us hem ofert, però també la música dels ocells. Ho han encertat els seus noms?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
3: Griva, Turdus pisciborus.
1: Ocell de zones boscoses i camp obert que resideix tot l'any als trams alt, mig i baix.
3: Mosquiter comú. Filoscopus colivita.
1: Ocell hivernal que trobem d'octubre a abril als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses.
3: Merla, Turdus merula.
1: Ocell que habita al riu i a les zones humides durant tot l'any. També el podem trobar a les àrees forestals. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocell Butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode cavernari més gran del món i l'únic amfibi europeu que viu exclusivament sota terra. Es tracta d'una criatura cavernícola que s'alimenta de petits crustacis i engoleix les seves peces senceres, però que, tot i això, resultat de l'adaptació del seu estil de vida, pot viure fins als 100 anys i resistir fins a 10 sense alimentar-se. Sovint destacat com un dels animals amb les adaptacions més estranyes del món, té l'aparença d'una serp a la qual li han crescut unes tímides extremitats. És translúcid i, a diferència de la majoria dels amfibis, els quals perden les brànquies quan arriben a la maduresa i surten de l'aigua, posseix brànquies i pulmons. La seva aparença física és tan única que fins i tot s'explica que els habitants de Centreeuropa del segle XVII creien que es tractava de la cria d'un drac. Tant és així que expliquen que els primers naturalistes estaven fascinats per aquesta criatura que mendra en la foscor de les coves fins al punt que el mateix Charles Darwin va descriure l'espècie com un naufragi de la vida antiga. El proteu conserva les proporcions larvals d'un amfibi, és a dir, un cos llarg i prim i un cap aplanat que li permet allotjar el nombre més gran possible de receptors sensorials. Per exemple, l'Holm posseix ulls funcionals durant la seva fase juvenil, però aquests s'atrofien en arribar a la maduresa. Tot i això, i malgrat viure en la foscor, els científics pensen...

0: sent que en certs moments la llum pot jugar un paper important en els processos fisiològics de l'animal, motiu pel qual conserva fotoreceptors a la pell o a la glàndula pineal.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7 i 3 minuts. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident a la C58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud, però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, també en direcció Tarragona. Hi ha retencions a la AP7 del punt de Montornès del Vallès, a la C17 de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara, doncs, circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps ens la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona. Ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Abans, del migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'Abadia de Montserrat amb el virolà interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
4: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6:50. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb Papa Mòbil, ho farà conduint aquest Papa Mòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí, i un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el Papa Francesc, el Papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou Papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Ho seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
1: I nosaltres n'estarem ben pendents. Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys. Tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada de Família, i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Almós.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
1: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixa boi, a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salit, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. I hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent, que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern precisament considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
14: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
13: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
15: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
16: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
1: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
17: És la imatge que es repeteix cada any a principis de juny. A punts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026, les PAU han arrencat amb una novetat destacada. Mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus en dispositius electrònics.
18: I la idea doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius, que ara amb bueno, tot el tema de la IA doncs és relativament fàcil de dir, doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
17: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
19: En aquest model era tipus i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. i nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
20: Jo vinc del tecnològic i bueno, al final les llengües costen més. Jo crec que és normal.
17: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
1: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i el descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
21: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: Avui serà el torn del Joventut que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, en Xavi Ballesteros.
22: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla després d'eliminar el Baskonia als quarts de final. El club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya, Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, que es converteixen en molt més potents.
23: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar, que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
22: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
24: No sé què dir, o sigui, tinc paraules, crec que el que s'ha vist avui ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
25: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
1: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
0: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Xavi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
3: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
2: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
1: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
4: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. I llavors, sí, és un segell per nosaltres per tenir aquesta combinació.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
5: El diccionari Termcat.
26: 40 anys, 40 paraules.
27: 1987. Espagat.
28: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
5: Jordi Bové, director del Termcat.
29: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per l'esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 8:03, obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP-7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó XIV inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut amb Papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
2: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que, de moment, certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I, com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia. Allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament un quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló, ho poden fer a partir de les 12, és quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb les, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
3: La boira es va aixecant de mica en mica, i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix, prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Doncs amatent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Violai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó 14 que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó també.
4: Bon dia, Helena. Sí, molt d'expectació perquè l'arribada del Papa a Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virulai, amb el qual es posarà punt i final i es clourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
1: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virulai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
1: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i en acabat va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, a veure si sale al balcó. I al final ha salido. Estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l i hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent, que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó XIV, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
13: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixi els gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, el de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
1: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
14: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i efectivament arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
15: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
16: Les causes s'estan analitzant, això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers, per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
15: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
17: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
15: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
1: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
18: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
19: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya, Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
20: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent. I penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de,

0: preparat per al repte.
1: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Xavi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
3: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
2: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Saps per què el riure és contagiós? Al cervell humà hi ha una neurona anomenada mirall, la qual s'activa quan una persona comença a desenvolupar l'activitat que està observant, com pot ser veure una altra persona badallar o riure. Aquesta neurona és la responsable de l'efecte contagiós que sol tenir el riure, ja que sols els humans tenim un cervell que està preparat per a les relacions socials i que s'activa davant d'aquestes situacions perquè el gest que estem veient s'activi al nostre cervell i nosaltres el repetim. Les bases biològiques del cervell afavoreixen la interacció i l'empatia, cosa que reflecteix en aquesta tornada del riure que estem veient. Les neurones mirall tenen un paper fonamental dins les capacitats cognitives de les persones i s'activen especialment en moments d'interacció social per fomentar-les i millorar-les. Això fa que no només s'encomani el riure o el badall, també hi sol haver un contagi d'emocions positives. Per exemple, si prenem un cafè amb una amiga i ens explica la seva felicitat per un èxit, el nostre cervell s'activa per sentir-se bé amb aquesta positivitat i el mateix passa quan és una notícia trista.
1: La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.

0: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres tallades als accessos a Montserrat. Parlem de la BP-1103 a la zona del Bruc, també l'altre cantó, Marganell, i la BP-1121 amb Hostín Ministral de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les dunes de Vallvidrera, a la C16, a la C17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per als Vallesos, en concret per la C33 i la C58. Matí que pot ser intens, i com sempre, emplaçar-vos que us mantingueu informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
0: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans. A les portes de Barcelona capital estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat, els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, de tant en tant i de forma molt testimonial i intermitent alguna pluja, és possible que el Sant Pare se la trobi aquesta pluja quan arribi a Montserrat, també una mica de boira en aquella altura, però ja la tendència és que els núvols es comencin a trencar per les comarques de Ponent, obertura de clarianes que serà molt més majoritària aquesta tarda. Per tant, durant la segona meitat del dia el sol serà més present, sobretot a les comarques de Lleida, de Tarragona, sud de Barcelona. No s'acabaran de desfer del tot els núvols de l'interior gironí o al Prepirineu, i de fet arribarà a caure alguna gotellada, poca cosa, aquesta tarda a la capçalera del Ter, aproximadament, però remarquem, Helena, no pas tempestes fortes. I també avui, de propina, una jornada suau, no pas molt calorosa. Ja tindrem temps de parlar de calors intenses de cares als propers dies. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
4: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia amb Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés, això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9:15 serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del Naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
0: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc. Fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt també ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
5: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient els seients habilitats a la plaça de Santa Maria del Monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat, a l'estació inferior del cremallera, a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés als vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per participar en aquesta pregària del migdia, escoltar el cant de la Salve i també el Virolai, i després per venerar la imatge de Catalunya Catalunya, la Moreneta, la patrona del país, la Mare de Déu de Montserrat, un dels moments més esperats. Serà pels vols de la una del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinc a darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el Cremallera i l'Aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II el 1982.
0: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera i per sort el temps d'alguna manera s'està comportant perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:15 a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de les Escolania o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el Papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
6: Doncs sí, molt bon dia. Molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I els esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Conxita, molt bon dia.
8: Bon dia.
6: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el Papa a Montserrat.
7: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el Papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el Papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes per nosaltres, pels cristians.
6: Vas anar a la vella de l'Estadi Olímpic?
7: Mira, jo no hi vaig poder-hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular.
8: Com va ser?
7: Exacte.
6: I si va anar a la vella és la Conxita. Conxita, com ho vas passar ahir?
9: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar, dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre, va estar molt bé.
6: I ara veiem que la gent està començant a arribar, jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat.
9: Sí, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural amb molta gent de molts països i aleshores aquesta és la importància de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
6: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
9: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't la fe, l'esperit que portem a dins.
6: I molts joves, no?
9: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. No, els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
6: Doncs Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
10: Perfecte, gràcies.
6: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
0: Molt bé, Eva, i que tinguin sobretot un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
11: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó, Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones esperaran el papa. Són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ajuda-me a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virolai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del papa aquí a Brians 1, i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el papa aquí, a les portes de la presó Brians 1, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
0: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el papa Lleó XIV amb aquests reclusos, i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
12: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
13: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
12: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
0: Però el primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
13: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
0: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També, en sortir, va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa a Lleó 14 ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Vuit minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori, s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
10: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los dos goles, nos han hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
0: I nou capítol en la mala maror entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
14: Es va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
0: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doblet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana Bonmatí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC12 amb Sergi Amat.
15: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
16: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
15: Fàbregas ha sigut l'última a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
17: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
15: Precaució del Faro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
16: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad, que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuro y angustias de los que no están acostumbrados.
15: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
0: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. L'Endansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres com a fisioterapeutes el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat, per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires, de fet n'hi ha un munt, cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda, una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 2:15 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló, i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7, quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 2:15 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també, i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa també. Per tant, hi connectem en directe amb en Lluís Sánchez i en Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua aquest dia gris, que esperem que marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 3:15 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho veiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:15 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el Papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada, que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dues recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí a la presó Brians 1 cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones, la majoria són interns i internes, que habitualment acudeixen a les misses, que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que Lleó 14 mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, a 4:45, el Papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona. Un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
5: Bon dia, una mica, sí.
1: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
5: Li volem transmetre algú senzill, i és que les vides que tenem són vides que estan molt trencades, les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes de llarga durada, i darrere aquestes persones en moltes ocasions hi ha famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força molt de força la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb persones de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment, haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a això, a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
5: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que ja estaran d'acord totes les entitats que seran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat, i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canviï a nivell social.
1: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada, i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt, molt bé, de veritat.
5: Moltes gràcies.
1: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir i va plegar unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada més amenazada en el context de societats que es consideren avançades.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.

0: Tres minuts per sobre de tres quarts de nou, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que a més representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada, ben rebuda. Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda, per 100-67, i suma doncs el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pascual van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Senghelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pascual es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de la Noia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
5: No sé què dir, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ja ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de la tota la ciutat d'Igualada.
6: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut merescedors de passar a la final.
3: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una Diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
7: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los dos goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
3: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
8: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
3: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
0: Va, creuem els dits.
3: Vinga. Gràcies, Cristina.
0: Fins demà.
3: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dies.

29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brians-1 aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Escoltes Ona Bitlles 107 FFM. Ona Bitlles.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa.

0: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
1: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, de Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
0: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: ella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodrim Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar sobre, perquè queda malament parlar sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xirulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Geòrgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Kakis va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també de tant en tant ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vas demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó a més agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell davant l'estació del tren i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com la Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah! O sigui, que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. A veure, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat, català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
3: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
0: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i de fet a hores d'ara el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran de fet el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva, o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercós. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

És el so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, d'aquí el Papa.

0: que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el Papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa Mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la Salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el Papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones, què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el Papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarlo, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del Papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el Papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del papa amb el papa mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més a prop i amb el papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un papa go home o un jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
17: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
18: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que pugui sortir de les addiccions? Bueno, pot sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
19: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
21: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
22: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferrat, que no está financiada con dinero en negro.
20: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
23: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y a los catalanes.
22: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
20: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
17: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
17: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
24: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que era dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
17: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
25: Familiars i amics del jove que va morir fixant boies a Begur s'han concentrat per denunciar que en dos anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
26: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de dos años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
25: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
27: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
25: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
1: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
2: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
3: Les preguntes eren com bastant àmplies i a l'haver bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
4: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
1: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
5: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
6: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
5: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
0: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
9: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
8: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina.
28: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
29: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no... no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
28: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
7: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
28: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
10: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
28: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
15: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
14: Un impuls.
15: Un refugi.
14: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
15: I fer-se sentir.
14: Això és el que volem que sigui l'alenada.
15: Ens acompanyes?
16: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
18: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
30: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
18: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
17: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
20: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Matant d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
20: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
21: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
20: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
20: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
28: El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
22: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV a la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineixen les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut a lloc 14 amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda, la que té avui el Pontífex, ara ja ha marxat de Montserrat, i la propera cita serà al convent de Sant Agustí, a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció, ja aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut en papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé ha passat al matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més a prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para mí esto es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats i ha estat només dos dies després que Lleó 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijó els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferrat, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y los catalanes.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets, que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler encara. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Marataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a l'haver bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Girona FM, Pau Villafanya.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi capigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
6: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
0: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanovski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
7: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem una vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
8: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
9: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos, millor. guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
8: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. I a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
2: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
8: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits ja que ha passat l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que ha molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
8: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
8: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vas patir per amor.
13: Era tan bonic el vincle.
14: Després és com et tracta aquella persona.
13: Hi ha moments que m'han fet sentir
12: així. Passa el dia parlant.
13: No era culpa seva.
15: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

Ona Bitlles, 107 FM.

dancing. All these things that we took for granted.

through this. What comes next will be marvelous.

Sam, Juan Fortuny. Wszystkie tego rodzaju.

0: Ona Villas, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Sintonitzes Ona Villas.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Sintonitzes Ona Bitlles.

deixa'm pensar. Com tu puc dir, deixa'm pensar.

descordar ropa interior. E retrobat les discussions edulcoraden.

quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Adeu clavell morenet,

0: prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: La Neguet Lleig, El Tres Porquets i La Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La Neguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i mal girbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepara't.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
3: "Oh, doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i, oh, la casa de palla va volar pels aires! El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta!"
3: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" i se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i a bufar i a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafarderets dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la caputxeta vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia al cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi. No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
2: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres. I s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era el llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
2: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella és d'aquí!
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Sóc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se'n volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil, que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
7: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
1: I com és això?
5: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just lo contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
8: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
8: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res, acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula, esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
8: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte, exacte, Lluís, genial.
0: Exacte.
8: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isabel.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig nedi ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies perquè, ai, la música... Què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics. El peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica... us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella. Tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: "Sisplau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir."
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: "Mira que nits de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí."
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: "Torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat."
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí, i es va dir satisfet:
3: "Ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç."
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: "Apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada."
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: "Vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges."
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: "Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats."
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: "No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats."
1: "Torna a casa i el trobaràs."
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: "Ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei."
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: "Príncep peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses."
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: "Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?"
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: "Acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó."
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I de després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa, he vingut a salvar una princesa. Però què s'ha cregut aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
3: "D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
4: "De quina casa ets filla, tu?"
2: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
4: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
2: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
4: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que a sota portes un vestit brodar d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
2: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
2: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut no ho hauríeu sabut.
5: Doncs doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
6: No, ja és estrany en tu, eh?
5: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
6: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
5: Ah, perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
6: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
5: Com la seva definició.
6: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra.
5: Clar.
6: Però era el ferro que penjava l'olla.
5: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
6: No, vinga.
5: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
6: Anem cap a la biblioteca.
5: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta, Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i òbviament m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen, ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norac. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el compte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612, de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i de la vostra setmana
1: sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Molt bona tarda, oients de Hora Bitlles.
1: Benvinguts un dia més al nou programa Retorn als 80. Vinga, repassem més temes guais dels anys 80 a l'Italo Disco, un so fantàstic d'aquella època dels 80 que ens feia ballar moltíssim a les pistes de balls d'aquella meravellosa època. I per començar a la pista de ball de Ona Villa tenim el tema Dream Warrior.

Quin gran tema aquest Dream Warrior d'aquella meravellosa època dels 80. I ara seguim a un altre gran èxit d'aquella època, Angel in Disguise. Vinga, que gaudiu

Vinga, vinga, que no decaigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim a un altre gran tema dels 80, Arrow Love.

Som-hi amb un altre gran tema dels 80, d'aquell italo disco del bo. Fantasy Girl, vinga, a ballar, a ballar.

Visca, visca el tardeo de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas, Bad Boy.

seguim deleitant a la pista de ball de Ona Villas amb molt bona música d'aquella brillosa època, i ara ho tenim el tema Fox and the Runes.

Vinga, vinga, i no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara el següent tema que us farà ballar, Like Sombrero.

Vinga, vinga, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Baby. Espero que hagi disfrutat d'aquests bons temes d'aquella meravellosa època dels 80, que us hagi fet llevar, que us hagi disfrutat, que hagi ballat força. Això es tracta d'aquest programa d'aquí. I res, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, sisplau, que tingueu una molt bona setmana i sigueu super feliços.

0: ets els que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, com diem sempre, vinga, som-hi. Comencem avui donant un tomb per un jardí. Un jardí musical que comença ara i que ens portarà un recorregut d'uns 60 minuts amb pujades, baixades, plans i grans paisatges. Comencem amb Mezzoforte i aquest Garden Party és la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac de Sons.

0: Ara sí, després d'aquest Another Life de Cano del 1983, donem ja totalment per deslligat el sac de sons i per posar-nos ja en marxa.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Doncs la música continua sonant encara durant aproximadament uns 50 minuts i correrem junts aquests 50 minuts. Per començar, els correrem plegats amb Bryan Adams. Run to You, un dels seus grans treballs de la dècada dels 90.

La canya canyera de Bryan Adams, rectifiquem això, any 1984, no dècada dels 90, perquè rectificar és de savis. Aquest és el Run to You, el publicava dins de l'àlbum Reckless. I de Run to You a Run to You, amb els suecs, ara sí, dècada dels 90, si no recordo malament, any 1994. Run to You, Roxette.

0: Que diferent que sonen dues cançons amb el mateix nom, eh? Run to You. Primer hem tingut el Bryan Adams, dècada dels 80, deixem-ho clar, i dècada dels 90, la parella Roxette des de terres sueques.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox.
6: Sex and drugs and rock and roll.
0: Tot i que els Genesis van crear grans àlbums, sí, diguem grans àlbums, perquè no tan sols van crear grans temes, en solitari cada un d'ells també va fer la seva feina. En Phil Collins, per la seva banda, i Mike Rutherford, amb els seus mecànics, per l'altra. Aquesta n'és un clar exemple, A Beggar on a Beach of Gold.

A Becker, on a Beat Job, Goal és un dels treballs que va publicar en solitari en Mike Rutherford. I del Mike Rutherford, doncs, els Duran Duran, algo que se'n diu Ordinary World.

0: Tamarro brutal dels Duran Duran. Aquest era l'Ordinary World. L'hem recuperat després de molts anys aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, que venen també dos tamarros més d'aquells que ens agraden aquí al Sac de Sons. Un és la veu de Maggie Reilly, Little Boy's Eyes.

La veu, dels temes cantats de Mike Oldfield és aquesta, la magnífica veu, la melòdica veu de la Maggie Reilly. Aquest era el Little Boy's Eyes, i d'aquesta veu melòdica a una veu forta, contundent, però també espectacular, Stevie Nicks. En solitari, deixant a un costat els Fleetwood Mac, Runs on Fire.

0: Aquesta veu sí que la coneixes bé, la de Stevie Nicks. Aquest era el Rooms on Fire en solitari, deixant, tal com dèiem, a banda els Fleetwood Mac.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de sons, la màgia de la música.

Si teníem ara fa uns moments dues veus de fèmines increïbles, els dos que venen ara no es queden pas enrere. Per començar, Here Comes the Rain, el so dels Mavericks.

Magnífica veu, de Raúl Malo, el vocalista dels The Mavericks, una banda nord-americana de, diguem-ne, aquest country realment clàssic i que avui hem recuperat aquí. També veu magnífica la de Roy Orbison, Udi Dudi. Hey.

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: Hem tingut una pinzellada aquí de bona veu i de bon rock amb el Roy Orbison i aquell ubi-dubi. I ara, doncs, una bona dosi de country. La primera, Take Me Home, Country Roads, John Denver.

No deixem el country després d'aquest de John Denver, el Take Me Home Country Roads, per un country que particularment em posa la pell de pollastre. Són els Poco i aquesta és la seva gran clàssica i reconeguda Rose of Cimarron.

0: Clàssic entre clàssiques, eh? Aquest Rose of Cimarron dels Poco.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí la música continua sonant a l'estil que més ens agrada, i en aquest cas, doncs, en l'estil del Derry Hall i John Oates. Amb aquest baix contundent d'entrada, començava el Manita i comença a tancar-se ja el sac de sons, perquè ens queda res, minutets.

Aquest era el so de Jerry Hall i John Oates cap a la dècada dels 80. Van triomfar, ens van deixar aquest bon treball al Manita, que ens diu que ja hem de començar a tancar el sac. El tanquem també amb els Crowded House, un dels seus clàssics, Distant Sun. Aquest és el que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure i fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Ona Bitlles.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, La gats de l'adre.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epi Volès del 1815 de Theodore Baudouin i Louis Charles Caguignet. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 a la Teatro alla Scala de Milà, mentre que a Catalunya hi arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el Teatre Principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove camperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contra. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al Teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix libretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epi Volès, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet va ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no va haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi, com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà, i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pesaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de La Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tot es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem als esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar

li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, l'ha de té la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Geneto, la mandarineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de La Gazzaladra de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici de l'acte segon de la Gazzaladra de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet, són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

totes les preguntes de Geneta són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen però que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

Ho capito, vengo in fretta, hai sentito?

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba la Gats de l'Adre de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Get to me, island man. Min wadi mi yitem ko antan wulli.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat.
2: Ja comença a fer-se clar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best. Mm-hmm. Ah, bon mercant per
1: adaptar-me. Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...